Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: No és fàcil, eh?
1: Jo me rigo, tio, és que no puc.
2: Al final, quan he sentit...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Brown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 22 de juliol, en què hem sabut que les escales de creuers al Port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
1: En canvi, a Maolla i Vicenguany es preveu una rebuda de creueristes similar a la del 2025, encara que amb més escales. Tot d'una, ampliem aquesta informació en una jornada en què també hi ha més notícies destacades amb el turisme. Perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
3: Aquesta decisió completa la que es va iniciar el 3 de juny, quan la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat, diuen, el mercat.
1: I avui també ens feim ressò de les paraules del director general d'Endesa Les Balears, Martí Ribas, qui fa una crida a la moderació en el consum elèctric.
3: Tot això després dels episodis de talls de llum que han afectat a Platja de Palma, Manacor, Ciutat, a Porto Cristo i també Can Picafort. La companyia avisa d'un excés de pressió de demanda, sobretot pel que fa als aires condicionats, motivada per les onades de calor.
4: Que en la mesura del possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
1: És una calor asfixiant i sobretot ho és per a les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
5: Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estasiado, insoportable, no se puede estar.
6: Insoportable no es que un Segovia y está pensant cada dos per tres en sa família.
1: A l'informatiu matí d'avui escoltam els seus testimonis i també us explicant que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció en aquest col·lectiu amb l'objectiu de prevenir cops de calor i deshidratacions.
3: La Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, que al manco tenen aire condicionat.
1: I les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. Aquesta llei prohibirà fumar a terrasses de bars, a platges, a piscines públiques, també a campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure.
3: L'avantprojecte de llei aprovat al Consell de Ministres també limita les cigarretes electròniques, però topa, això sí, amb el sector de la restauració, que té por que la reducció els faci baixar la clientela.
1: Això en un dia també amb diversos successos. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cos d'un jove italià de 33 anys, surant al port d'Eivissa.
3: El varen trobar a les 4 i mitja de la matinada a la zona portuària de Botafogo, i va ser jut després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol.
1: Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
3: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut presumptament per haver atropellat i causat la mort un ciclista de 83 anys a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
1: I una setmana més pendents també de la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, era qui marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
3: I va admetre també el cobrament de 530.000 euros, que és l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
1: I en els esports, Samu Costa

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Hem arribat a les 9, és moment de resumir quins són els principals titulars d'aquest dimecres. Just en aquesta hora, a les 9, està previst que traqui a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora. No obstant això, les escales de creuers al Port de Palma enguany davallen.
1: Els primers 5 mesos de l'any en varen arribar un 20% manco que l'any passat. Les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant tota la resta de temporada. A Moya i Eivissa es preveu una rebuda de creueristes similars a la de l'any passat, a les del 25, encara que amb més escales. El president de l'associació CLI, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern l'any 2022 i que enguany s'ha renovat fins a 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: A l'informatiu matí també hem parlat amb el professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València, Esteve Morella Hongria, qui adverteix que els creuers continuen generant impactes econòmics significatius en el medi marí. Aquesta és una de les conclusions d'una recerca científica internacional que coordina l'experta eivissenc i que ha avançat en una entrevista en aquest informatiu.
3: El que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi és una distància important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'hàbitat.
0: També en turisme, Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per falta d'estabilitat operativa. Aquesta decisió completa la que es va iniciar dia 3 de juny, quan la companyia va tancar ja 15 hotels en aquest indret per la intervenció dels Estats Units a la zona.
1: Melia té 34 hotels a Cuba i prop de 14.000 habitacions. Era el principal operador turístic de la regió. La Cambra de Comerç de Mallorca ho lamenta, és el seu president, Eduardo Soriano, qui, per cert, ha estat reelegit al càrrec.
4: És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut, no? La veritat és que jo penso que estem en una situació tan precària com sé que de moment estaven allà, pues, a vegades per fer un pensament.
0: I Endesa fa una crida a la moderació del consum elèctric després dels episodis de talls de llum que han afectat la platja de Palma, Manacor Ciutat, Porto Cristo i Can Picafort.
1: La companyia avisa d'un excés en la pressió de la demanda, sobretot en l'aire condicionat, motivada per les onades de calor encadenades que venim patint a les Balears des de fa setmanes. Martí Ribas, director general d'Endesa a les Balears.
5: Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
0: Per cert, que avui s'activa l'avís taronja per calor a Mallorca, en concret a l'interior de l'illa, i a la resta de l'arxipèlag hi haurà actius els avisos grocs, precisament per aquestes elevades temperatures. I de la plana de successos, llibertat provisional amb mesures cautelars per l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
1: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor que va ser detingut per presumptament haver atropellat en aquesta ocasió un home de 83 anys, un ciclista a Pollença, i haver fugit també del lloc dels fets.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Passa a disposició judicial a Inca el conductor detingut per fugir després de l'atropellament mortal d'un ciclista a Pollença, Mallorca.
2: L'home de 30 anys va ser detingut a dilluns hora baixa en acudir a les dependències de la Guàrdia Civil després de ser requerit. Això després d'atropellar amb el seu vehicle, recordem, un ciclista de 84 anys.

0: donar-se a la fuga de vers les 8 del dematí.
1: I baixa la presència dels creueristes al Port de Palma i es manté a Mahó i a Eivissa. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula la davallada amb la limitació pactada al Port de Palma, mentre l'entitat ciutadana Palma 21 afirma que el turisme de megacreuers acabarà desapareixent.
0: De gener a maig hi han hagut a la ciutat 130 escales, són 40 manco que els primers 5 mesos de 2025. Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers Espanya és Alfredo Serrano.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: Segons Jaume Garau, que és president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers, aquest turisme tendrà cap a la seva desaparició.
3: Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, que va molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
1: La Conselleria d'Educació ha augmentat el seu pressupost un 18% en els darrers 3 anys, passant dels 1.446 milions d'euros l'any 2024 als 1.720 d'enguany. Xifres que situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Tot i això, tant el sindicat STEI com FAPA Mallorca consideren que hi ha assumptes pendents, com el fracàs escolar o la dignificació dels docents.
0: Per això que el conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per al docent de la pública. I dins aquest apartat, cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docents de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació 0-3 anys.
4: Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre els 7 i els 10 milions d'euros depenent dels anys.
1: I anem ara amb una darrera hora del món de la cultura, perquè ha mort el músic Joan Roca, conegut per ser el baixista, entre d'altres formacions, d'Antònia Font i de Geometrical Sardine, personatge molt conegut de la cultura balear.
0: Així és, fa mesos ja que se li va detectar una malaltia greu que ha estat finalment la causa nit de la seva mort. Roca es va incorporar a Antònia Font després de la sortida del primer baixista. Tenia només 51 anys i era un dels músics referencials més apreciat de l'escena balear.
1: I també tenim una notícia a darrera hora relacionada amb el món dels esports, el del Mallorca.
5: Així és, el Mallorca ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta del migcampista català Àlex Sala, que arriba cedit procedent del Lecce italià. Sala signa fins a final de temporada amb opció de compra.
1: Amb aquesta informació arribarem a les 10:04. Més notícies a partir de les 11.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Troben 4 cadàvers en aigües de Porta Colom, a Felanitx, en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil ha recuperat els cossos després que Salvament Marítim en donàs l'avís aquest dimarts després d'auxiliar una embarcació.
2: Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del grup especial d'activitats subaquàtiques, el GEAS, que han recuperat els cadàvers de l'aigua mentrestant Salvament Marítim els ha traslladat posteriorment al port.
1: Això després que aquest dimarts han estat rescatats un total d'11 migrants a Mallorca arribats a bord de 2 embarcacions.
2: A més d'aquests 11 migrants, 18 més van ser localitzats a Formentera. En total, ahir van aconseguir arribar a les costes de l'arxipèlag un total de 29 persones a bord de 3 embarcacions.
1: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no vegin la

0: L'elipsi del 12 d'agost, la conselleria ha presentat fa uns minuts el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural, que pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles si no es prenen les precaucions necessàries amb les ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició.
1: Salut reforçarà el servei amb 160 professionals durant el dia de l'eclipsi i els dies posteriors. Demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o ni tampoc prismàtics. Tampoc es fotografiï el moment de l'eclipsi. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
2: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
0: I l'associació nofumadores.org respon als empresaris de la restauració, molt crítics amb l'enduriment de la llei antitabac per la prohibició de fumar a espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques. L'entitat ha posat de relleu els beneficis que tindran les prohibicions entre els treballadors de l'hoteleria.
1: També recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac l'any 2011, no es van complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat a IB3 Ràdio la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández.
3: Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necesario que la ley establezca.
0: Continua l'onada de calor a les illes. Allà on més afecta avui és a l'interior de Mallorca, amb una temperatura màxima que pot arribar als 39 graus. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per forta calor.
1: També hi ha vist groc al sud, nord, nord-est de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. L'EMET preveu que en aquests indrets el termòmetre s'enfili fins als 38 graus. L'avís groc també afecta les Pitiuses, on el mercuri pot arribar als 36. A més, continua l'episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. De fet, el govern recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment als infants, la gent gran i les persones amb problemes cardiorrespiratoris.
0: I en la cultura avui, el Teatre Sants de Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc. Després de l'èxit de les darreres temporades, l'espectacle fusiona la intensitat del flamenc amb la llibertat del jazz, reinterpretant temes coneguts amb una mirada innovadora. Amb aquest punt arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El govern investigarà la situació dels treballadors d'ANA després d'una denúncia del sindicat USO per les altes temperatures que pateixen en el lloc de feina. Entre les reclamacions de la plantilla destaquen més punts d'aigua i ombra i la reobertura de la cantina com un espai de refrigeració on poder menjar i protegir-se de la calor al migdia.
2: Durant aquest estiu, dins el pla d'actuació de mesures preventives del risc per altes temperatures, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, ha fet visita a l'aeroport per veure les condicions de feina dels treballadors. Després de la denúncia d'USO, la directora de l'organisme, Coloma Capó, es reunirà demà mateix amb el sindicat per conèixer els detalls de la queixa formal i realitzar les indagacions oportunes.
1: La patronal CAEP assegura que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i diu que el govern és el responsable de gestionar els fluxos turístics. Els empresaris es posicionen així davant la manifestació del pròxim diumenge de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Carme Moreno, bon dia.
3: Bon dia. La presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planas, ha evitat criticar la gestió turística del govern. Planas també ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable de problemes, com la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió de les carreteres i el transport públic. L'escoltam.
4: Antes de concluir, que menos turismo significa automàticament

0: Exactamente. Más vida. Conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero? ¿Se reducirían las listas de espera sanitarias?
1: Carmen Planas també ha defensat el dret dels manifestants a fer-ho d'una manera pacífica el pròxim diumenge.
2: Això en un dia en què en Sabu que davallen les escales de creuers al port de Palma. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de la temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
3: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
4: I tot això mentre l'associació Pro Guies Turístics de Mallorca assegura que el sector es veurà afectat a causa d'aquesta disminució d'arribada de turistes procedents dels mega creuers al port de Palma. De la seva portaveu, Àlex Fraile.
5: El turismo de cruceros no nos está afectando en lo que son los problemas que realmente estamos teniendo los ciudadanos en Baleares, que es el acceso a la vivienda, la masificación en las carreteras, los problemas que estamos teniendo en estos momentos. El turismo de cruceros no consume territorio, no consume recursos, con lo cual yo no creo que ese sea el problema.
2: I més per Palma rebutja de ple el projecte guanyador per reformar l'edifici de Gesa i el seu entorn. La formació considera que l'actual proposta suposa més ciment i menys vida. Els ecosobiranistes reclamen anul·lar el concurs d'idees i crear un parc verd a la zona.
4: Per això han presentat una proposta pel pròxim ple de l'Ajuntament de rebuig total al disseny guanyador. Segons la formació, l'actual proposta nega la possibilitat de crear un espai verd litoral amb vegetació de gran volum, una demanda històrica dels veïnats per fer front al canvi climàtic. Es Neutroial.
6: El que està fent el Partit Popular és governar d'esquenes a la ciutadania. Fa més de 20 anys que els veïnats i les entitats estan defensant un gran parc litoral a de vora Gesa. Però el govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
2: Són les 12:04, més notícies a la 1 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Dues dones han mort aquest migdia en un greu accident de trànsit a Formentera, a la zona de Cala d'en Basté. Esther de Miguel, bon dia. Intentarem recuperar aquesta connexió. Continuem amb més notícies. Stop desnonaments a Mallorca fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els 4 desallotjaments previstos per demà, 3 a Palma i un a Marratxí. D'aquests, 2 infrahabitatges es troben a l'avinguda Joan Miró de Ciutat i estan immersos en un dur procediment judicial per evitar que treguin fora 2 famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una greu malaltia i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb 2 menors al seu càrrec.
2: La setmana passada, Stop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Tot i així, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà.
1: I comença el reallotjament dels veïnats de 5 poblacions de Guadalajara després de l'incendi que ja ha cremat 32.000 hectàrees. Tot i això, es recomana prudència pels forts vents que s'esperen per demà.
2: Recorden que en total el foc va obligar a 34 municipis per la proximitat de les flames. Ara l'incendi de la Mierla ha entrat en fase d'estabilització i el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, després de la reunió del CECOPI a primera hora d'avui, ha anunciat que els veïns de Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón, Rebollosa de Jadraque poden tornar a les seves cases.
3: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes.

0: sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
1: No es descarta que durant la jornada s'aixequi també l'evacuació de l'Amirla, on es va iniciar el foc el passat 16 de juliol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat avui migdia el municipi de Tamajón i ha destacat que l'incendi de Guadalajara és el pitjor de Castella-La Manxa d'ençà que hi ha registres i el segon més greu en tot el país.
2: 4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
3: Dèiem que dues dones han mort aquest migdia en un greu accident de trànsit a Formentera, a la zona de Cala Ambaster. I continuem amb aquesta informació.
1: Les víctimes viatjaven en una mateixa motocicleta quan, per causes que s'investiguen, han estat embestides per un taxi. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc del fet, una de les ocupants ja presentava signes incompatibles en la vida. L'altra, d'uns 25 anys, es trobava en aturada cardiorrespiratòria i, malgrat les maniobres de reanimació practicades pels sanitaris, no s'ha pogut salvar la vida. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat efectius del 061, així com agents de la policia local i de la Guàrdia Civil, qui s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre.
3: També destacam un apunt a l'àmbit nacional perquè l'Ajuntament d'Antequera, Màlaga, ha guardat avui migdia un minut de silenci en homenatge a la dona de 29 anys assassinada dilluns per la seva exparella. L'agressor estava inscrit en el sistema Biogen des del 2003 i només feia uns dies que s'havia sol·licitat la retirada de les mesures de protecció. Arribem a...

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'actualitat avui ve marcada per una adéu. Ha mort Joan Roca, el baixista del grup Antònia Font. Era també titular de Geometrical Sardine i de molts altres projectes i formacions. Víctima d'una malaltia, tenia 54 anys i la seva pèrdua ha generat una allau de missatges de condol dins i fora del món de la música. És un dels temes protagonistes d'aquest dimecres en què els empresaris de les Balears han fixat posicions en el debat sobre la massificació. La patronal CAEP al·lega que el problema a les Balears és estructural, que no es pot créixer de manera il·limitada i apel·la a la gestió del govern per controlar els fluxos turístics. Entén el malestar entre els residents, però demana fugir d'actituds extremistes com les pintades a diverses immobiliàries de Santa Maria, Mallorca, per les quals dues activistes, recordem, han estat detingudes. En uns moments, ampliant en detall tota aquesta informació, avui és dia 22 de juliol, Margalida Cifres, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per un nou accident mortal de moto, aquesta vegada a Formentera.
1: Les dues víctimes són dues joves que anaven en una mateixa motocicleta quan, per causes que s'investiguen, han estat embestides per un taxi. El sinistre s'ha produït a la carretera de la Savina a Espujols, a l'altura de la zona de Sasequi.
0: Encara les pitioses, la comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafel investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets. Esther de Miguel, bon dia.
2: Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només haurien localitzat els banys de les docents. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
0: A Mallorca, Front Comú de l'oposició a Llucmajor, davant del que consideren una situació insostenible de brutícia al municipi. Juan Luis Marcos, bon dia.
3: Bon dia. PSIP, més Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions.

0: per l'acumulació de fems als contenidors. Els partits alerten que la brutícia i les altes temperatures han generat pudors i plagues d'insectes i rates, suposant un risc real per a la salut pública. Per tot això, exigeixen a la batllessa, així que a les escoles, contractar un servei extraordinari de reforç de neteja.
1: A Menorca, els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per retirar la demanda, que de manera cautelar obliga a retornar els cotxes a la plaça. Excel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i al mateix temps mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, explica, han estat finalment rebutjades pels tècnics. Fa uns dies les negociacions entre les dues parts es van trencar. L'equip de govern municipal acusa ara els demandants de trencar de manera unilateral les negociacions i de rebutjar una reunió per acostar posicions.
1: Pel que fa als esports, Àlex Sala és el cinquè fitxatge del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. El migcampista català arriba cedit fins a final de temporada i amb opció de compra procedent del Lecce de la primera divisió italiana. Àlex Sala coneix la segona divisió, en la qual ha disputat 40 partits, la majoria d'ells amb el Còrdoba. Àlex ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys. I en bàsquet...
4: Hola a todos los oyentes de Arta. Soy Marilo Montero y os deseo salud y suerte. Un besico. Chao.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: La noche me confunde. Por la mañana.

0: Són les 3 i és moment per repassar alguns dels titulars més destacats d'avui dimecres 22 de juliol. La patronal CAEB diu que les Balears no poden créixer de manera il·limitada. És el posicionament dels empresaris en un moment intens de debat sobre quin ha de ser el model turístic i a pocs dies de la manifestació promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, prevista per diumenge. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els empresaris, a més, asseguren que el govern és qui ha de gestionar els fluxos turístics. La presidenta de CAE, Carmen Planas, ha evitat criticar la gestió turística de Marga Proens i ha negat que l'executiu li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'enorme complexitat i la seva aposta, ha assegurat, és un turisme de qualitat.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
0: Socialistes i Més per Mallorca reclamen un nou model econòmic i atribueixen el descontent social a la deixadesa del govern. El vicepresident Antoni Costa, però, ha recordat que sobre Aena en té la competència a l'estat espanyol.
3: Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu Aena o una empresa controlada des del sector públic que es diu Aena la deu tenir. Per tant, això de no, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una, home, potser s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
0: Dues joves moren en un accident de trànsit a Formentera. Les ocupants d'una motocicleta han perdut la vida després de rebre l'impacte d'un taxi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: El sinistre s'ha produït a la carretera de les Sabines Pujols a l'altura de la zona de Sasequi. Quan els serveis sanitaris han arribat, una de les ocupants de la motocicleta ja havia mort. L'altra, una jove de 25 anys, estava en parada cardiorrespiratòria i tots els esforços per estabilitzar-la. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi del 12 d'agost i que el vegin per la tele.
1: La conselleria ha presentat avui el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest fenomen astronòmic. Alerten que no utilitzar ulleres de protecció homologades pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles només en 30 segons d'exposició. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
4: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
0: La comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafael investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
1: La FAPA d'Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només s'haurien localitzat als banys de l'exocens. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
0: A Guadalajara, el foc

0: ja ha cremat 32.000 hectàrees i Pedro Sánchez vol promoure un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. L'incendi de la Mierla ha entrat en fase d'estabilització i avui podran començar a tornar a les seves cases els residents de 5 pobles. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
1: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
0: El món de la cultura a les Illes està de dol perquè ha mort Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, qui era també titular de Geomètrica al Cerdà i de molts altres projectes i formacions.
2: Víctima d'una malaltia, el músic tenia 54 anys i la seva pèrdua ha generat una allau de missatges de condol dins i fora del món de la música.
0: Són les 3:04.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Ja ho escolto.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: sembla que calia. Gràcies, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Heu de tornar.
1: Encantat.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. Presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
4: El jove de 27 anys ha passat aquesta nit aquest matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
3: I convocada avui vespre una concentració de protesta a la plaça d'Acord de Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
4: Els col·lectius organitzadors, com l'Associació de Veïns de Can Amunt, denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís del sopar a pocs dies de la seva celebració. Júlia Ferrer és membre de Brunzit, un altre dels col·lectius organitzadors.
5: Prioritza que plaça d'Acord, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
4: Per aquesta raó han decidit tirar endavant un sopar a peu dret a la plaça com a forma de protesta.
3: I el Consell d'Eivissa valora la bona marxa del trasllat dels residus a Mallorca. Després d'algun problema el primer dia, confia arribar a partir d'aquesta setmana al ritme previst de 750 tones setmanals cap a Sonreus.
4: En aquesta primera setmana s'han enviat a Mallorca unes 550 tones de residus a un ritme d'entre 5 i 6 camions diàriament, la qual cosa ha permès enviar unes 150 tones per expedició. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient.
6: Anem a poc duent-se mitja que varen dir des dels principis de planificació que tindrien, que serien uns 7 camions diaris. Això aniria variant, ja ho varen dir, que era un plan pilot, que anirien variant, que anirien tenint els problemes. Com ja vaig recalcar el primer dia, que varen tenir un problema bastant important en el seu barco, que va sortir més tard.
3: I en clau turística, la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barceló és, segons Toló Dallà, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romba una aposta de futur.
4: També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers. Sobre l'entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Melia, Iberostar o Barceló, assegura d'allà que la situació política a Cuba, amb manca de subministrament, ho fa inviable.
7: A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, en les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
3: I en la plana política, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat avui que desconeixia la suposada trama del cas Leire Díez.
4: Narbona ha comparegut a la Comissió d'Investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Díez des de l'any 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
8: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, no solo, por supuesto, con personas afiliadas, también con personas que no lo son y de otros partidos políticos incluso. Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
3: Y el incendio de la Mierla a Guadalajara entra en

0: fase d'estabilització després de rasar 32.000 hectàrees, de les quals el 90% és parc natural. Alguns veïnats ja podran començar a tornar avui a casa seva. I amb aquesta informació arribem a les 4:04. Tota l'actualitat torna a les 5 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi,

de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com t'he

0: passos que els vells estats empresonen el riu.
1: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escolteu tot de la Colònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta. Com ho sabem, ja dimecres, concretament dimecres, dia 22 de juliol de 2026, i bé, en primera instància que vol dir això i dir que avui és Santa Maria Magdalena, així que molts anys a totes les magdalenes, a tothom qui faci festa en el dia d'avui també per extensió, com fa sempre també, aniversari a qualsevol altre motiu, però també en aquest cas un d'aquests noms que solen abundar, si més no, per exemple, com és de Magdalena, bueno, abundar relativament, però sí, com és el de Magdalena. Per tant, bé, de començar felicitant i donant molts anys, com dic, aquí des de Ràdio Horta Municipal. Més enllà d'això, avui es continua aquesta calor. No sé si un pelinollet manco que dies anteriors, tot i que és difícil dir-ho perquè cada dia apareix relativament igual, però bueno. Sí que és veritat que de cara a diumenge, com venim dient quan feien l'apartat del temps, se preveu una, no sé si dir petita o no petita, ja ho veurem, baixada de temperatures. De cara això el diumenge i dilluns, després sí que crec que torna a pujar, però bueno, ja ho veurem si més no. I res, per tant, de moment haurem d'aguantar una mica, tot i que ja dic. No sé si dins el que cap o ha estat qüestió meva de sensació tèmica, que també a vegades depèn de la sensació tèmica en si mateix, que avui tal vegada no ha fet tanta sensació de color, almenys ho direm així. Que no vol dir que no hagi fet calor, com deia abans, perquè és simplement no comparativament amb el d'abans, però no de que no hagi fet calor. Res, d'aquí una estona, tindrem, si no de nou, el Valdartà Manol Galán en aquest apartat de l'Ajuntament d'Informa, com cada dimecres, normalment, si no hi ha novetat, supos que farem un repàs d'alguns temes d'actualitat del nostre municipi i res, abans i després, altres notícies i altres coses que tenim preparades per tot vosaltres. Així que, de moment, donem el sus aquí en aquest programa d'avui. Benvinguts, començam!

I bé, tal vegada en parlarem després, no sé, però vaja, en tot cas l'Ajuntament d'Artà ha publicat avui la següent informació. Detectada la presència de formiga blanca a dos habitatges d'Artà aquests darrers dies. L'Ajuntament d'Artà recomana als veïnats estar pendents de possibles indicis i en cas

de detectar-los, contactar amb una empresa especialitzada. L'Ajuntament d'Artà ha tingut coneixement aquests darrers dies de la presència de formiga blanca a dos immobles del poble, un al carrer de les Roques, aquí on hi havia l'antic teatre, per exemple, que diem el carrer, aquest carrer, no dic allà, dic que és aquest carrer, i un segon al carrer Josep Sancho de Jordana, que és el carrer que passa, travessa per darrere l'Ajuntament. També s'ha detectat i tractat aquesta plaga a l'edifici municipal de la colònia de Sant Pere. Per aquest motiu es recomana als veïnats de la zona estar pendents de possibles indicis com fusta buida o fràgil, petites galeries o acumulacions de pols fins als voltants del marc de portes, finestres o sostres, i en cas de dubte retirar els tapes juntes de les portes o revisar altres zones de fusta poc visibles, ja que és habitual que aquests insectes hi actuïn en primer lloc. Així mateix, també es pot sol·licitar una revisió preventiva a professionals qualificats com constructors, arquitectes o empreses especialitzades en control de plagues i el tractament de la fusta. Cal recordar que fa 9 mesos, arran de l'efondrament parcial d'un sostre en un habitatge del carrer Les Roques, l'Ajuntament ja va informar sobre aquesta problemàtica i les actuacions recomanades. Així, en cas de detectar indicis de la presència de tèrmits, és important contactar amb una empresa especialitzada perquè en faci la inspecció i, si s'escau, el tractament corresponent. També recomana informar l'Ajuntament per facilitar el seguiment de la situació.

I anirem amb el butlletí informatiu dels companys d'IV3 Ràdio en breus segons i després aquí més...

0: Dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital Can Misses per romandre en observació.
1: Els fets han ocorregut avui migdia al centre de Santa Eulària. La policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
0: I encara en crònica de successos, un treballador ha mort i altres dos han resultat ferits a conseqüència d'un accident laboral a Renfe.
1: Ha passat avui a la base de manteniment integral de la companyia a Villaverde, Madrid, durant unes tasques de manteniment per causes que ara s'investiguen.
0: Més qüestions. Les Balears han rebut més de 800.000 creueristes en el primer semestre de l'any. És un 18% manco que el mateix període que l'any passat.
1: Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, Alfredo Serrano, ho atribueix a les dificultats operatives per fer escala en aquest port.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi del dia 12 d'agost i que el vegin per la televisió.
1: Una exposició insegura i sense ulleres de protecció homologades pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
3: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
0: I la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc, com demanen les comunitats autònomes. L'argument pel no ministerial és que es trencaria l'acord al que ha arribat amb els sindicats majoritaris.
1: Concretament, García pensa que trencaria l'acord aconseguit en Comissions Obreres, UGT, CESIF i SACSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
4: Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
0: I la Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora a una llei el concepte de prioritat nacional. Partit Popular i Vox han aprovat els pressupostos que incorporen per primera vegada aquest concepte popularitzat per l'ultradreta.
1: Un principi que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. Es tracta d'una exigència de vots al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, qui nega que suposi una distinció segons el color de la pell.
5: Ellos la llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
1: El govern estatal ja va anunciar que recorreria aquesta qüestió al Tribunal Constitucional si la llei de pressupostos valencians finalment incorporava aquest concepte.
0: I amb aquesta informació arribarem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat al butlletí de les 6.
6: Més informació a ib3noticies.com.

En aquest cas, a través de xarxes socials, veiem com el Servei d'Ocupació dels Illes Balears, el SOIP, diu a partir del 23 de juliol, és a dir, a partir de demà, el SOIP estrena un nou sistema de cita prèvia. Diu, ara demanar cites més fàcil, només has d'introduir el teu codi postal, seleccionar el tràmit i el subtràmit que necessites, triar la data i l'hora i confirmar la cita. Diu, podràs demanar cita per a gestions de la demanda d'ocupació, ja sigui alta, reactivació, modificació de dades, trasllat, actualització del NIE, aportació de documentació, duplicat del DARDE, etc. Orientació individual, personalitzada per millorar la recerca de feina, definir el teu objectiu professional i descobrir oportunitats de formació. O sessions grupals en tallers pràctics per potenciar les teves competències i compartir experiències amb altres persones en recerca de feina. Recorda, per accedir als serveis d'orientació individual o grupal, has d'estar inscrit al SOIP i tenir la demanda d'ocupació en situació d'alta. Pots demanar cita a través de soip.es/citaprèvia, l'app de l'aplicació que diem del SOIP, al telèfon 900 101 951. SOIP, Govern de les Illes Balears.

I s'ha convocat el plenari del mes de juliol en caràcter ordinari el proper dia 27 de juliol a les 18 hores. Retorna a l'hora habitual a la sala de plens. El primer punt, aprovació si escau de l'acte de la sessió del 29 de juny de 2026, el darrer plenari bàsicament celebrat. El punt 2, expedient 2024/3186, aprovació si escau de l'acord complementari a l'acord d'aprovació provisional adoptat al ple ordinari del 24 de novembre de 2025 de la modificació puntual número 6a de les normes subsidiàries del plantejament d'Artà per incorporar mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua. El punt 3, expedient 2024/5431, aprovació si escau de la resolució del recurs de reposició contra la resolució aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Artà en sessió del 23 de febrer del 26, la qual s'aprova definitivament la relació concreta individualitzada inicialment valorada de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa per l'ampliació de l'edar de la colònia de Sant Pere. Punt 4, expedient 2024/863, aprovació si escau de la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Nacarro contra l'acord del ple del 17 de juny del 2024 relatiu a la recuperació possessòria administrativa del camí públic de Nou, camí a l'èmita de Betlem per Sant Sureda. Punt 5, aprovació si s'escau de l'expedient de reconeixement judicial de crèdits juny 2026, ofici 2026. El punt 6/2026/146, també el reconeixement judicial de crèdits juliol 2026 bis, és a dir, un segon punt en aquest sentit. Punt 7, aprovació si escau de la moció que presenta els grups municipals PSC i PSOE i Unió Independent d'Artà Més per Mallorca en defensa del parc natural d'Estranc i de tots els espais naturals protegits de les Illes Balears. Punt 8, informació de les actes de la Junta de Govern Local del dies 4, 11, 18 i 25 de juny de 2026. 9, informació de la resolució de Baldia corresponents al mes de juny de 2026. I 10, prets i preguntes.

Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I pel que fa al Consell de Mallorca, reuneix els ajuntaments per avançar en l'elaboració del primer pla insular de joventut. El Consell ha reunit els regidors i tècnics municipals responsables de l'àrea de joventut dels municipis de l'illa en una jornada de feina emmarcada en el procés d'elaboració del primer pla insular de joventut de Mallorca. La trobada ha permès compartir amb els ajuntaments l'estat dels treballs del futur pla, així com recollir les aportacions, les necessitats i els reptes que els municipis detecten en matèria de polítiques juvenils. La participació en l'àmbit local constitueix una peça clau per definir un full de ruta que respongui a la realitat dels joves de Mallorca des d'una perspectiva territorial. Aquesta reunió se suma al procés participatiu iniciat pel Consell de Mallorca en la constitució de l'espai consultiu del primer pla insular de joventut integrat per representants d'entitats juvenils i de les organitzacions polítiques juvenils de Mallorca, així com a l'elaboració d'una diagnosi de la situació de les persones joves entre 14 i 30 anys. Aquest estudi, que servirà de base per redactar el pla, s'està elaborant a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, de l'enquesta Joventut de les Illes Balears 2022, d'IBE Jove, i de l'enquesta sobre la situació de les persones joves a Mallorca 2026, impulsada per la institució Insular.

I els bons Illes Balears, que ja sabeu que una bona vam parlar també fa uns quants dies, bons Illes Balears de comerç, confirmen el seu èxit amb més de 8,4 milions d'euros en ventes. La campanya dels bons Illes Balears continua registrant una elevada resposta per part dels consumidors i dels comerços. Segons les dades del 21 de juliol, ja s'han utilitzat 253.246 dels 311.668 bons previstos, el 81,3% del total. A 10 dies del final de la campanya, que acaba el 31 de juliol, queden 58.422 bons disponibles, el tancament d'aquesta notícia, lògicament. Les compres fetes amb aquests bons han generat 8.444.569 euros en vendes als comerços adherits. Els 3,8 milions d'euros invertits pel govern en aquesta campanya han contribuït a generar fins ara més de 8,4 milions d'euros en ventes. Aquest efecte multiplicador posa de manifest l'impacte de la iniciativa sobre el comerç de proximitat i la seva capacitat per incentivar el consum local. El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha valorat aquestes dades. La campanya està sent un èxit i demostra que els bons Illes Balears tenen un efecte directe i immediat sobre les vendes del comerç local. A 9 dies del final encara queden més de 58.000 bons disponibles i animam a la ciutadania a aprofitar-los i a continuar comprant als nostres establiments. Per Illes, Eivissa presenta el percentatge més elevat de consum amb el 96% dels bons assignats ja utilitzats. La segueixen Mallorca amb el 81,9%, Formentera 76,6% i Menorca amb el 70,9%. Mallorca concentra 6.372.542 euros en vendes. Menorca, 1.269.090 euros. Eivissa, 707.710 euros. I Formentera, 85.227 euros. En conjunt, aquestes xifres eleven aquest impacte econòmic de la campanya amb més de 8,4 milions d'euros. Actualment hi ha 1.169 establiments actius a la campanya. D'aquests 463, el 39,6% ja s'han exhaurit tots els bons assignats. 693 el continuen bescanviant i només 13 encara no n'han utilitzat cap. Per categories comercials, moda i complements, és el sector en què s'han bescanviat més bons, amb un total de 83.122 bons. A continuació, se situen calçat i pell en 38.478 bons i les òptiques en 13.593. La campanya continuarà activa, com han dit, fins al 31 de juliol o fins que s'ajoresquin els bons disponibles. Cada bo permet obtenir un descompte de 10 euros per la compra mínima de 20 euros als establiments adherits. Cada consumidor pot utilitzar fins a 3 bons als comerços i 3 més als establiments d'alimentació. Recordeu que en el cas d'Artà ja varen fer repàs diversos dies, que hi ha diversos comerços adherits i molts d'ells encara disposen de bons comercials. Per tant, podeu encara anar a comprar en aquests diferents comerços que encara en tenen, si vosaltres, a títol particular que diem, encara no les heu exaurit tots. Sí que n'hi ha alguns que, com Xeric, ara estic mirant la llista, Xeric, Jaimo, Botiga Solar de Barçana, Flash, Som Poca Paia, Vicky Complements, tots aquests que he anomenat les tenen exaurits, però tota la resta podeu veure la llista a través de bonsillesbalears.com. Tota la resta que, de la llista que ja van repassar els altres dies, encara disposen de bons bescanviables, com dic, si vosaltres mateixos encara en teniu i podeu aprofitar aquests descomptes del govern de les Illes Balears.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, doncs, com dèiem, un dimecres més anam ja amb aquesta secció de l'Ajuntament Informa amb el Val d'Artà Manolo Galán, que ja el tenim aquí en aquest cas als estudis de Ràdio Artà Municipal. Bones tardes, Manolo.
1: Bones tardes, com anem? Com esteu?
0: Va bé. I doncs, bé, com sempre tenim tot un seguit de temes. En aquest cas, per començar per alguna banda, tenim en relació a aquesta publicació que vareu fer de, diguem-li així, d'estalvi d'aigua, de recordar, si més no, aquestes mesures o aquesta responsabilitat, si més no, per part de tots, perquè si ve a veure que en parlàvem també la setmana passada, que està la cosa encara regular, però bueno, que no mos podem allò d'oblidar d'aquest tema de l'aigua un poc, quin és el camí que s'està fent en aquest sentit de l'Ajuntament d'Artà?
1: Sí, bé, ja la setmana passada em van enxerar una miqueta i és una mica un recordatori que se m'encengui la bombilla o que se m'encengui la bombilla en seva dient que tot i que han tingut un bon hivern no l'haurien d'espanyar amb un estiu, no? Les polítiques d'aigua no se fan només quan hi ha manca d'aigua, sinó que la política d'estalvi d'aigua comença per un mateix. Perquè l'Ajuntament ha de fer moltes coses i segueix fent moltes coses, però necessita la col·laboració de la ciutadania, sí o sí, per un tema de responsabilitat. I quan parlem de responsabilitat, parlem de tots els agents que formen part de la societat i de la comunitat. Jo no tinc cap dubte que tots els artenencs i artenenques, coloners i colonieres que resideixen els 365 dies d'Artà estan conscienciats, no? El que passa que han d'ajudar aquestes persones que mos visiten i aquestes empreses que tenen negocis aquí dins segueixin aquestes polítiques d'aigua, no? I amb això què vull dir? Amb això vull dir que ho solventam entre tots i entre tots intentam que no se perdi ni una gota, no? Les inversions que ha fet aquest Ajuntament durant aquests darrers anys i al llarg de moltes legislatures són molt importants, però el gota a gota és el que farà que puguem tenir una temporada, uns anys bons d'aigua, no? Si tenim events que ens ajuden sobre tema de la pluja, diríem, no és una bona política malbaratar tot el que hem pogut estalviar durant l'hivern durant l'estiu. Perquè si no, això vol dir que o tenim un altre hivern bo o tornem a estar igual. Per tant, jo crec que és important que entre tots, malgrat que haguem tingut un bon any, tot i que, diríem, com jo vaig dir, els pous presenten un bon estat, sí que és vera que en els índexs de sequera que tenim de la conselleria estem en prealerta de sequera, i això ja fa un any i busques que hi estem, per això no ens hem d'acostumar a estar en aquesta cosa. El nostre objectiu ha de ser sortir d'aquesta prealerta de sequera, no? Els índexs dels nostres pous presenten rendiments de, diríem, bé, nivells d'aigua superiors de l'any passat, de moment, però també és vera que sí que han notat és un augment del consum d'aigua, no? I això, aquest recordatori ve aquí, escolta, no podem malbaratar l'aigua i hem de consumir la justa. Considerarem que havíem de fer aquest recordatori, com jo ja te vaig anunciar dimecres passat, ara, no sé si serà aquesta setmana aquí ve, que probablement reunirem els tècnics per avaluar un poquet els pous, i avaluar que diuen el nostre pla de sequera, que per alguna cosa el vàrem aprovar, no? Recordar que la massa d'Artà, segons els índexs de la comunitat autònoma, estan en prealerta, per tant, és aquí on hem de centrar els nostres esforços.
0: Això sí que és vera que també en aquest cas va a través d'aquestes unitats de demanda que se li diu, que no només aglutina en el nostre cas al municipi d'Artà, sinó que va més enllà, crec que Cap de Pere, no sé si Sant Llorenç...
1: Cap de Pere, Sant Silveri i Unitat Dominical.
0: I en aquest sentit, això sí que és vera que també és responsabilitat nostra, però també un poc més enllà també de recursos, perquè al final l'aigua, com deim sempre, no entén de límits geogràfics, no?
1: No, no entén de límits geogràfics. I això sí que és vera que, com tu bé dius, l'unitat de referència de massa és superior al sistema municipal d'Artà. Nosaltres ara és aquí on tenim competències, jo crec que la conselleria en aquest cas hauria de fer una passa, i per tant, en el moment de gestionar l'aigua de forma supramunicipal. I sí que volia afegir una dada que ahir la xerràvem amb els tècnics. A nivell de la colònia de Sant Pere, si parlem de la colònia de Sant Pere, en les obres que s'han fet hem augmentat el rendiment de xarxa. Estem en 60 i busques, com dèiem ara, estem prop d'un 80. No? El rendiment de xarxa s'ha millorat. Hem de millorar una miqueta més per aconseguir els objectius de 2027. Però bé, que augmenti el rendiment de xarxa no ha de ser signe de que augmenti el consum d'aigua. I a la colònia de Sant Pere el consum d'aigua ha augmentat exponencialment. No? I això ho hem de controlar. Per això aquesta campanya, i per això vendran diríem altres petites campanyes no emmarcats o sí emmarcats en el pla de sequera, els quals haurem de valorar.
0: Antes, i ara també n'ha fet referència, no m'havia apuntat, però o sigui que veure que la setmana passada en parlàvem i altres setmanes tema obres, no sé si hi ha algun tema en aquest cas actualitzable, si més no d'aquesta setmana, tema de les obres que diem a nivell municipal, que la setmana passada ja sí que van fer també un repàs més ampli, no sé si ara d'aquesta setmana...
1: Bueno, l'obra que ara més mos preocupa i sé que centrem els esforços ara és aquesta del carrer Pitxol. Les dades, jo crec que la setmana passada a nivell de termes, de terminis les vaig dir i dic una vegada més que les posa en boca dels tècnics que m'ho van dir i el compromís de l'empresa és entre 28, 29, 30 de la setmana que ve que el Pitxol i el Figueral estigui asfaltat i en circulació. En circulació li posa l'Ajuntament, en tot cas, no? El que sí diríem aquí ja tenim més problemes en el carrer Hostal. És que, de tot més, a nivell de circulació el carrer Hostal no és un carrer que preocupi molt, però sí que ens agradaria acabar les excavacions ja, perquè som conscients que són molestis, i sí que és veritat que vaig anunciar, i si no ho dic ara, que hi ha un canvi de paviment del carrer Hostal, que en vez de ser adoquí i asfalt, simplement serà adoquí. Dilluns o divendres van fer les proves de pressió del carrer Pitxol i van donar bé, no? Per tant, jo ara avui no he anat, saps? I ahir també només vaig anar al carrer Hostal. Los com es passa és passar d'aquí a tota la placeta, passar d'aquí a tot el carrer Pitxol per després poder asfaltar dins la setmana que ve. Això és el compromís de l'empresa, ja m'ho aniria bé que se compliqués aquest compromís, en el qual nosaltres crec que a nivell de circulació ja guanyaríem i a nivell de tranquil·litat dels veïnats també i de les empreses que hi ha allà. Mos quedarà el carrer Hostal, això és vera, però, hombre, els veïnats del carrer Hostal deuen dir, bueno, nosaltres també estem aquí, saps? I tenim tota la raó del món, però a nivell de circulació, que és un tema general a tot el municipi, no m'ho afecta massa el carrer Hostal. Ara, a nivell dels habitatges que estan allà, evidentment, nosaltres seguim pitjant perquè se facin les coses el més aviat possible i, sobretot, que se facin bé. I diríem, després hi ha un tema pressupostari que haurem de resoldre tècnicament. I bé, jo el dono més fris que acabar aquestes obres perquè t'ho dic, aquesta obra mos ha duit i mos du molt de mal de caps. Mal de caps que no entenc de on venen. Mira que he dit, en vàrem fer moltes d'obres, n'hem fet moltes d'obres i de molt tipus, i molt semblants, però bé, aquesta obra m'ho surt d'així, davant d'això mirar-lo d'enrere no m'ho serveix, hem de mirar per endavant i hem d'intentar que surti el millor possible i que complir l'objectiu d'aquest plaço i que els veïnats d'una vegada per totes puguin gaudir dels seus carrers fora obres i un carrer que hauran estat envellits hauran sofert un envelliment crec que molt important. Però a tot més no hem d'oblidar una cosa, perquè el que se veu és el que hi ha de fora, però per el que se fa sobre és per el que hi ha de dins. De dins torna a haver una separativa d'aigua, de cicle de l'aigua, que per nosaltres és molt important i crec que per el tema d'Artà també és molt important. Aquí han trobat algunes fuites que hi havia i seran reparades i esperem que aspirem a una passa més per cap a la sectorització del terme d'Artà que és complicat.
0: En aquest cas un poc en relació a el que deies, permetem estirar una darrera pregunta del tema, no sé si fins a quin punt serveix o servirà això com a experiència per part d'Ajuntament, perquè clar, entenc que moltes coses no són aplicables a l'Ajuntament de temes retrasos o problemes que hi hagi pogut haver, però no sé si aquestes obres, en certa manera, no sé si se m'entendrà el que vull dir, haurà servit d'exemple a l'hora després fer o bueno, donar a fer, que diem, ara ho diré així, altres obres municipals l'any que ve o quan sigui aplicable, si més no, a nivell com dic, municipal, que evidentment sí que després cada obra pot ser una empresa distinta, evidentment depèn de qui se presenti, però també en certa manera no sé si se pot dir que això ha servit com a també aprendre certes coses o al final no, perquè cada obra és distinta i per tant depèn de la causística, com has explicat diverses vegades, de quan t'obris el que te trobes.
1: Bé, jo crec que tots de cada acció n'aprenem, aquí, una per repetir el que ha anat bé i l'altra per intentar millorar el que no ha anat bé, no? Per tant, jo crec que tots n'han pren mostra, des de qui ha redactat el projecte fins a qui l'ha licitat, fins a qui l'ha executat, jo crec que tots aprenen mostra. Sí que és vera que, diríem, la llei de contracte té unes limitacions que com a institució pública nosaltres hem de respectar i hem de fer complir, yeah. No? Però bé, jo crec que de tot se n'aprèn, com bé ha dit, i de ser bones experiències per repetir-les i de ser unes bones per intentar millorar-les en tot el que puguem, evidentment.
0: Canviant de tema, suposo que ja en parlarem, imagina, i espero que bé per dir que han acabat. Un altre tema que sí que llegíem ara fa una estona d'avui és aquest detectar la presència de formiga blanca dels habitatges d'Artà aquests darrers dies.
1: Sí, i aquest és un tema important. Ja l'any passat ja varen tenir un exemple d'una casa que el sostre se va enfonsar en el carrer Roques. Ahir varen tenir, diríem, una repetició

0: vigilin el tema de la formiga blanca, que si volen, diria lo que se vol dir un corquet de resina que hi ha en terra, pues que ho vigilin, que hi ha empreses especialitzades en això i que hi posin remei, perquè lo important, o el que és més perillós no és que la formiga blanca t'afecti com ho ha afectat a la Colònia de Sant Pere, l'edifici municipal, en els marcos de les portes, perquè al cap i a la fi això és un marco i un tapa juntes. Lo més perillós és que t'afecti l'estructura de la casa, aquelles estructures que són de fusta i que són de bigues, perquè moltes bigues probablement des de fora pareix que estan bé i quan les toques és quan s'es fora. Això és el que hem d'anar alerta i hem de vigilar. En qualsevol dubte, pues, bé, nosaltres no som empresa especialitzada com a ajuntament, però si hem de facilitar qualque cosa, la facilitarem. Saps? Però bé, a les xarxes se troben empreses especialitzades d'això i jo el convidaria que qualsevol persona que tingui dubtes o sospites pues, s'activi i aquells que no tinguin ni dubte ni sospitin pues, que ho vigilin, saps? Perquè ara en poc temps han trobat dos casos més.
1: Això, esperem que no n'hi hagi més casos en aquest sentit. I tornant a canviar de tema, en aquest cas dissabte publicàveu aquest tancament temporal de l'accés al Caló a causa d'aquesta caiguda d'aquest pi en aquest accés, valgui la redundància, en el Caló. Com està el
0: Sí,
1: tema?
0: dissabte va ser el dimonja, no ho sé, dimonja crec que va ser.
1: Ara aquí miraves la publicació de l'Ajuntament, era dissabte a migdia,
0: Bé,
1: la
0: ja
1: publicació,
0: dissabte va
1: però
0: ser.
1: bona.
0: Sí, mira, el que Protecció Civil, dins aquelles rondes que sol fer, va veure que hi havia hagut aquest ensurt. Una vegada comunicat, van comunicar Protecció Civil, m'ho va comunicar, la policia local hi va anar, va precintar lloc, consensuaren juntament amb els personals d'Espart Natural, perquè hi ha Espart Natural, el tancament d'aquest accés, i el tancament a nivell de caminar també per una senzilla raó. Perquè si succeïa un danau en escaló, diríem, els vehicles d'emergència no poden passar. És vera que haguessin pogut, se pot evacuar d'altres maneres, això és indubtable, però sí que és vera que la manera més fàcil i més ràpida probablement és en vehicle, no? Clar, el vehicle no podria passar per allà. Ara, diríem, iniciaran contactes amb la part natural i que ja han començat a xerrar, i sobretot en la Direcció General de Medi Ambient, a l'Espai Obert, és gros perquè no té moltes solucions això, saps? Vull dir, és complicat. Però jo crec que juntament amb la conselleria han d'arribar a un acord a veure com arreglem això, perquè també és un tema de que aquell camí s'empra com a sortida d'emergència i com a sistema d'emergència per apagar incendis d'allà baix. Per tant, jo crec que entre les administracions m'ho han de donar una mà i si no demà, si ha passat demà, que faré les gestions per telèfons perquè aquesta nit ja han començat a fer-les.
1: Perfecte. Després, en aquest cas, hi llegíem que s'aplicava, en aquest cas, per exemple, a última hora, no sé si altres mitjans també, en aquest cas el tema que ja havíem parlat aquí del canvi de lluminàries, ho diria així ara, de la colònia de Sant Pere, també en aquests canvis també o coses també importants que duit a terme l'Ajuntament, o que durà a terme l'Ajuntament.
0: Sí, aquest és un manco per la colònia, és un tema important. Dir que en l'hivern i algunes fases de la primavera és raro que la setmana no se'n vagi el manco un pic de llum de l'il·luminat públic i se'n va per diferents motius que al cap i la fi no han pogut determinar el 100%. No? Ni l'enginyer ni els electricistes poden determinar el 100% de bones, no? Ja a principi de la legislatura entenguérem que aquest era un problema que s'havia de solventar. Ha sortit l'oportunitat a través d'un crèdit IDAE, a través de l'Institut IDAE, que és a mota zero, perdona, a mota no, la mota evidentment s'ha de pagar, però els interessos són zero, saps? I la poden pagar aquest préstec en 10 anys, no? Això no vol dir que abans no faguem amortitzacions anticipades, perquè la situació de l'Ajuntament fins ara ha estat bona i ara entenem que també és bona i podria fer front amb algun tipus d'amortitzacions anticipades. De totes maneres, després els tècnics valoraran, o valorarem si és necessari o no, perquè com que és un impost zero, saps? No té interessos, sí que per un moment o l'altre te pot interessar i llavors deute. Això,
1: clar.
0: Per el tema de la regla de despesa. Però bé, l'important és que a partir de l'octubre començaran aquestes obres, comencen pels carrers de Montferruig, perquè Montferruig és simplement llevar i posar luminària, no hi ha molta cosa més. Però sí que és vera que a l'entrada del carrer Major hi ha d'haver una raça que ha de comunicar una mica d'obra civil, i per això l'han retrasat, que això sigui en el mes de novembre, que no interfresqui dins de... Són 9 mesos per fer aquesta obra i confien que tot vagi bé. No agafa el 100% de la colònia, però agafa un 80% gros, i la zona que no agafa són il·luminàries que no són tan antigues com les anteriors. Ara un altre debat que ja l'abans, és que clar, quan redactes un projecte i moltes vegades com aquí anem a presses, se tria una il·luminària i se tria un model, no? Què vendrà donat? Pues a algú li agradarà i a algú no li agradarà, no? Però jo crec que amb aquí el que m'ho hem de quedar és en el tema de que sigui el més eficient possible i que l'estètica evidentment és important, però hem procurat ser curosos. Sí que és vera que la Colònia de Sant Pere, totes les vegades que jo he anat, o moltes de les vegades que jo he anat, se m'ho va demanat que el soterrament descablejat. Se va sospesar soterrament descablejat. El que passa que aquest tipus de subvenció anava més, diríem, per lo que és eficiència energètica. Per tant, la part d'obra civil mos quedava una mica de fora. No vol dir que tota, però una part important. I el que vàrem valorar més en aquell moment, que el que ens interessava és intentar solventar el tema d'il·luminàries i de que tingués just a Calan Sant Pere, soterrar, vulgui o no vulgui, sempre som atents. Si hi ha a passar un tubó des de l'il·luminari fins a baix, no? El prisma. No? El que passa que en les experiències de soterrament que tenim darrerament no estem molt contents. No estem molt contents en GESA perquè, diríem, bueno, aquest també és veritat que si hi ha il·luminat públic no dependria tant de GESA. Però bé, van decidir fer-ho directament amb aeri, substitució del cable que hi havia. Per tant, algunes cases i algunes façanes hauran d'anar demanant a veure si poden posar una il·luminària o no, per augmentar o perquè tots els carrers tinguin la mateixa eficiència i tinguin el mateix índex d'il·luminicitat, perquè m'ho han trobat que carrers tenen 4 faroles i carrers en tenen 2, saps? Per tant, han de cercar un poc aquest estudi, però aquest estudi està fet. El que sí que haurem d'anar, potser casa per casa, a veure si en façana m'ho deixen col·locar una farola més. Dic això, diria Martà, ja ho van fer en el carrer Major, quan van fer el carrer Major, quan van fer el carrer Pontarró també ja ho van fer, és una cosa que m'ha anat fent. I jo sempre he trobat bona predisposició, i sobretot si hi ha d'orbinar que duten, poem al mig, procurant que no estigui davant una finestra, mil causes d'aquestes.
1: S'entén. Després un altre tema que vareu publicar és que també s'ha renovat una vegada més aquest conveni amb l'Associació Horta Empresarial, que aquesta col·laboració ja des de fa bastant d'anys, però no ho digui sempre, crec que recordar, a nivell d'això de temes de comerç, d'empreses en general, si més no, que l'Ajuntament i l'Associació duen a terme al llarg de l'any en diverses iniciatives.
0: Sí, això és un àmbit de col·laboració, com tu bé has dit, que fa temps que duim diríem en Bertà Empresarial. El que nosaltres valorem és que hi hagi una associació que representi la majoria de comerços i d'establiments diríem de diversos tipus, saps? I més fàcil sempre establir línies de comunicació. La idea és que a través d'aquesta subvenció pues, se generi iniciativa i consum de producte local i de proximitat, saps? I això és l'objectiu d'aquest conveni, vull dir, col·laborar amb l'associació perquè generi activitats, perquè aquestes activitats generin en xarxa dins l'Ajuntament, dins el poble d'Artà i la colònia, i que pugui generar un benefici pels comerços.
1: I després ja anem enfilant a recta final. En aquest cas, la setmana passada havíem parlat i havies avançat, i t'agraeix també en aquest sentit una vegada més, aquesta possibilitat, que finalment vas així, de posar aquesta pantalla gegant per veure aquesta final del Mundial d'Espanya-Argentina, que finalment en aquest cas també amb un final també interessant com a tema també tant de la resposta com evidentment del propi partit amb el resultat final.
0: Sí, bueno, ja ho vàrem avançar i jo he dit que va ser un èxit. Hi va haver moltíssima gent, nosaltres havíem duit allà, i ara deixem pensar unes 150 o 200 cadires de fora. Es qui està davant jo, que eventualment m'ho va ajudar a treure cadires en tothom, per tant van treure, jo crec que em van treure 200 més, i s'agrada plena, saps? Són d'aquestes

0: Coses que evidentment tot té un cost, però que fa un poble que, sobretot perquè hi ha molt de joves,
1: Sí,
0: i
1: i
0: molt de
1: tant, i
0: joves i
1: tant.
0: atlots allà, vibrant en la selecció, saps? Tu pots tenir més afinitat o menys afinitat en la selecció, però en aquell moment jo crec que era un espai de trobada, un espai de passar gust. Jo mateix vaig dur la fimbrereta per fer una mica de pícnic, per dir-ho amb la meva família, i hi va haver gent que va dur begudes, hi va haver gent que va anar al bar, hi va haver gent que va sopar allà un poquet, i van passar una estona agradable. Home, ningú li hauria agradat que hi hagués hagut pròrrega si haguessin guanyat 2-0 a Argentina ja en el 1990, però hi va haver pròrrega, però va acabar bé. No? Van disfrutar bé. També va haver que van patir molt, i l'anàlisi del partit cada un que faci aquest segon.
1: Sí, tata, tata.
0: L'important és que van guanyar.
1: Entrenadors, en aquest cas, entrenadors, en tindríem 8.000 en el cas d'etapes.
0: Exacte.
1: I res, però una important o interessant final. I ara, en aquest cas, també ja interessant final, també en el nostre cas de temes, si no me'n sorgeixen d'altra, ahir se vareu publicar també aquest programa de festes de Sant Salvador, festes patronals d'Artà, com tothom sap, en aquest cas enguany també amb aquesta novetat digital d'aquesta web que diem que interactiva, on també se poden anar veient tots els actes, més enllà, evidentment, del programa físic, que cada any també sempre se fa.
0: Sí, enguany com a novetat aquest programa interactiu, saps, que a través de les xarxes se podrà moure, inclús se pot calendaritzar dues diferents actes. Cada any se fa una passada més, saps? I jo crec que l'important era que sortigués el programa. Avui ha sortit en digital i jo crec que avui són dimecres. Demà se comença a repartir en paper per les cases. Per tant, aquells que demà vulguin en paper, que esperin un moment, que tinguin un pot de paciència, però dic que l'Ajuntament n'hi ha. Dic que l'Ajuntament n'hi ha, saps? Per tant, que l'edició sigui en paper és qüestió de dies que arribin en els pobles. Procurarem, diríem, ser curosos amb això i que arribi tothom, perquè qualque vegada mos passa que no arriba, però bé, ja, si no, en l'Ajuntament, com bé he dit, n'hi ha. De les festes en parlem després una vegada acabada, saps? Perquè, bueno, si bé s'ha arribat de festes en parlarem molt més.
1: Cap problema.
0: I bé, ja comencen ja passat demà, saps?
1: Sí,
0: ja comencem amb algun truix. Sempre he defensat que jo se fes el dia primer, dia 7, però bé, ja explicarem un poquet el motiu. Cada setmana també n'hi ha un, generalment, amb aquests dies. I bé, i m'ho va adaptar. Sobre el cultural també tenia molt d'interès en tornar a rellençar aquest concert, el qual estem molt contents. Després vull dir que hi ha la festa de la comunitat boliviana que hi ha aquí. Hi ha la festa també de la Salvadora, com el Sam, i a la festa també de la Batucada. Això és aquest cap de setmana. Qui vulgui un en calentim festa ja el té provat, saps? I diríem qui vulgui començar a fer una miqueta de baixa, jo crec que tot és lògic, tot això, però ho hem de fer amb respecte i ho hem de fer en seny. Jo crec que la paraula de respecte i seny són les dues que ha d'anar dins les festes. I jo he defensat molt de gaire, i sempre ho defensaré, que si hi ha un que fa festes perquè n'hi ha un que fa feina, probablement, i n'hi ha un altre que s'ha deixat capres per anar a fer feina. No? Per tant, si som capaços de combinar tot això, doncs a nosaltres molt n'hi ha bé. L'Ajuntament intenta fer tot el possible perquè això sigui sigui una realitat. De fet, a les diferents notificacions i peticions que hi ha dels feriants que venen, se'ls posa un horari màxim de cada dia fins que poden, i la policia el farà respectar. Sempre ha anat bé, diríem. Després podrem dir que hem allargat una hora més o una hora menys. A la meva madura m'he equivocat amb algun, no te vull dir que no, saps? I és vera que hi ha gent que demana el suplement de barres de bar, i aquestes barres de bar van condicionades, i això sí que estarem damunt. I diríem també espais que són més propicis per fer festes i que no, però jo també sí que és vera que vull demanar un esforç, una comprensió, perquè és molt difícil fer festes que espais no siguin molestos, no? És molt complicat. Si jo he hagut moltes vegades, i ara sí que és vera que també d'agrair la comprensió dels veïnats del carrer Gran Via, ells suporten, per dir-ho de qualque manera, totes els ferians que venen i és del Cardenal d'Escuig, perdona, que venen per fer festa, no? I és difícil compaginar per anar a dormir demà en sorra nou que tens a casa teva, i sobretot si després ves camion de basura, no? Quan de tot, no? Això és molt difícil de compaginar, no? Per tant, el motiu de que les festes estiguessin, diríem, condensades, no és un caprici, és més que res, més que res perquè tothom puguem tenir aquests espais, no? Ja abans que probablement ens errarem, probablement haurà errades, però els intentarem solventar. Si qualcú entén que hi ha qualque cosa que no està ben feta, pues, que m'ho faci saber de la manera que pugui i vulgui, i intentarem donar sortida. I nosaltres, el que surt ara de moltes primeres festes és el que s'ha anat treballant des de fa molt de temps, des de la comissió de festes que l'han encatxat la servidora, que ni s'ha inhalat, saps? Ells han fet una feinada de dissenyar i de proposar i de fer juntament de tots els membres de la comissió de festes i altra gent que vulgui algú participar. A mi m'ha tocat, diríem, juntament, coordinar brigades, coordinar policies, cercar servei policials, que són molts, i entre aquí i aquí pot ser que m'ho equivoquem d'alguna cosa. Ja demano disculpes per procurar no fer-ho, però bé.
1: Ara pensava, ja que has comentat el tema policia, per exemple, hi haurà, com altres vegades crec que ha succeït altres anys, o per no dir cada any, perquè ara no recordo si cada any, en el tema d'increment policial d'altres pobles de col·laboració, o en principi en la plantilla actual basta?
0: No, diríem, tot i que en la plantilla actual, que és, bé, tenim 15 efectius, dos oficials, podríem intentar abarcar lo màxim, el problema no és abarcar un acte,
1: és que
0: després l'endemà n'hi ha un altre, i la pallissa que s'enduen els policies és grossa.
1: Per això ho deia, que també són molt.
0: L'altre dia ho comentava a nivell d'anècdota, que sempre ha estat així, però que no deixa de ser una realitat. Artà és una mica normal i deu tenir una explicació que la me van contar qualque dia, però no me'n record, que la festa grossa se fa, la verbena se fa aquí en dia 6. Generalment les coses se saben fer de dia 5 i dic, si estem festa, no? Així. Vale, per tant, és una mica una normalitat, que deu tenir una explicació, ja dic, que m'han contat. Però el que també el cap de policia va poder demostrar és que l'endemà és circuit ciclista, que això vol dir que requereix també de presència important de policia. I protecció civil pot fer unes tasques i policia pot fer unes altres. No puc dir, escolta, ficarem més protecció civil i faràs les tasques de policia. No és així. Que on tens les teves competències, saps? I per tant, l'esforç és gros. L'esforç és gros, no? I per tant, els efectius que tenim, agrair la feina que fan i que faran, agrair que s'apressin a fer hores extres perquè la seva jornada és aquesta, però tot així no basta, i duim gent de fora, d'altres municipis que volen venir voluntàriament. Evidentment tot això se cobra, està clar, saps? Però és que si no, no hauria manera de fer totes les festes que Artà, per sort o per desgràcia, és un poble fester, no? I si tenim en compte que venim de 15 dies abans, 15 dies, 3 setmanes, de les festes de la Caloni, enganxàvem que degueren acabar la primera setmana de juliol, sense el Rain Fest i una altra, no? I dues o tres setmanes després començàvem Sant Calentín Festes, que és aquesta, i després, una setmana després d'acabar la festa d'Artà, ja tornen a ser de Sant Roc. Estem un estiu que és intens, no? Si hi ha festa, tothom riu, no? I jo crec que és important intentar que les festes siguin el més alegres possible, el més participades possible, però han de tenir aquella sensibilitat de seny i de responsabilitat, que si entre tots ho fem això, les festes encara són més participades i més bones.
1: I a cap, si vols ja, en aquest cas, que també pensava la setmana que ve, precisament com incidirà amb l'inici de festes, per tant ja veurem si fem aquesta secció, per jo cap problema, però sí que en aquest sentit donarà el SUS, per dir-ho així, entre gometes, més enllà de que cada setmana que ja actes, aquest pregó de que enguanyes càrrec d'aquesta associació d'Art de la Palma. No sé si em vols parlar també una mica, en tot cas, en aquest sentit, que n'hem parlat ja alguna vegada de l'associació, però vaja.
0: Qui anomena el pregó, qui proposa el pregó, és la comissió de festes. I van entendre que els premis que havien tingut, i jo vaig plenament justificar que sigui l'associació, perquè una associació, diríem, abona molta gent d'Artà, tot i que hi ha gent també d'altres pobles, però que els uneix, jo crec que un dels trets identitaris d'aquesta comarca que és la Palma, no? Saps? El Garbelló, si ho vol dir.
1: Sí, sí. igual,
0: no?
1: Igual.
0: I sort de la Palma, jo crec que des del Parc Natural estem fent molta feina amb aquest tema perquè aquesta tradició no se'n vagi. Cap de Pere també assallata.
1: Aquesta
0: diferència. I Artà també hi ha molta associació de segona edat que està hi ha molta gent que està fent feina amb això. Saps? I jo crec que és un bon... és un bon, seran bon pregoner i pregoneres, no?
1: Clar.
0: Per tant, jo crec que està molt ben triat i sobretot reconèixer la feina que de Sarda per la Palma, que és important, sobretot per la comarca.
1: Perfecte, idò, i fins aquí, no sé si me
0: si
1: deixa algun tema.
0: Si vull comentar una notícia que ha sortit avui o sortirà, que és, sobretot perquè hi ha gent que no li dona importància, però hi ha gent que li dona molta importància. És a dir, arrel de les pluges que hi va haver en el 23, saps? Va caure va caure aquell arbre que tots teníem en el record, que era l'arbre dels novills, no? Que era allà on tothom se feia les fotos quan se casava, no? Bé, ara no tant, però bé, jo me van embatiar de les persones fa molt d'any, me van embatiar això era l'arbre dels novills, vale. Arrel d'això, allà hi ha el que s'anomena cinc misteri, que és cinc misteris, n'hi ha per tot d'Artà, n'hi ha un quants i ja cinc. M'havien donat compte que aquest element arquitectònic i molt important per la nostra cultura cada vegada patia més, és a dir, un element que pesa molt i s'anava inclinant en el conseqüent perill de que caigués, no? Saps? Ahir va ser retirat, està en custòdia a la, diríem, a la, en el magatzem de la brigada, i avui ja he dit en el xat de regidor, dic, mira, un projecte més per fer, per intentar diríem, consolidar primer la soleria i després tornar-lo a col·locar. Jo vull dir perquè aquests que solen anar per l'escala de Sant Salvador, que s'han pujat fins a tot, no t'aran a faltar probablement aquests cinc misteris. No ha passat res, simplement que per seguretat i a petició també de l'Iglesi que havíem parlat i del donat que m'ho advertia, saps? Va més sa que sa que cura, no? I sa que cura que sa que... Bé,
1: sí, molt remuntes, molt remuntes.
0: I han decidit ja fer-lo. S'ha desmuntat, està desmuntat íntegre, saps? I per tant, ara, ja et dic, procedirem a estudiar com reforçar allò i després, una vegada que tinguem reforçat, el tornarem a posar.
1: Perfecte, Ida, i gràcies per aquesta informació i això, i moltíssimes gràcies i fins a propera.
0: Gràcies a vosaltres.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, poc abans de fer aquesta secció de gent ben informa amb el Valder Tamarol Galán, hem parlat d'aquests bons comercials, de bons Illes Balears de descomptes, que ja en varen plan al seu moment, i vegent la web de bonsillesbalears.com, que tothom pot veure, vull dir, no és una cosa restringida, diguem-li així, a nivell de web. Encara tenen bons, tot i que alguns ja van pel tram final i alguns fins i tot pràcticament exhaurits, n'hi deuen quedar un o dos com a màxim, alguns algun més, i d'altres la meitat. Bé, hi ha una mica de tot, si no, en aquesta web, com dic, podeu veure l'evolució, diguem-li així, d'alguna manera, que diem, ja sigui estan, si estan en verdes que encara n'hi queden, si estan en groques que ja van arribant a la part final, i si estan en vermell és que ja no en tenen de disponibles. Recordem que ja s'havien exhaurit tots i el govern de les Illes Balears en va afegir més, en aquest cas va posar a circulació disponibles més per tal de que pogués seguir aquesta campanya que havia tingut tant d'èxit, que de fet any rere any en té bastanta, la veritat, i repeteix que en aquest cas he nomenat abans els comerços que ja no en tenen, els comerços d'Artà, perquè evidentment això és de totes les Illes Balears. En el cas d'Artà, els que ja no en queden són Xeric Perfumeria, Jaimo, Botiga Saludable, Herbassana, i no, sense ahir, Flash, Son Poc Pa i Artà i Vicky Complements. Els que sí que encara en tenen, com dic, algun ja a punt d'acabar-los, alguna mica de més marge, no separaré, que diem, diré tot seguit, si més no. Els que sí que encara en tenen són a nivell d'Artà, repeteix, tot i que el podeu també en aquest cas utilitzar a fora, però com dic sempre, evidentment, de Tarrés de Municipal vos recomanem que aprofiteu i compreu aquí a Artà, per això sempre faig referència al municipi nostre. En aquest cas tenim possible com a Ses Maries, Jonc Sabateria, Potons, Can Botella, Elèctrica Sos Monjos, Electrònica i Ala Expert, que en aquest cas n'hi deu quedar un o dos per la franja, en aquest cas, que està pràcticament exaurida. Cooperativa d'Artà, Cristina Menassa Joies, Lluna Paper, Desiara, Boutique Designs, Lluïset, Kemona, Jaume Mestre Interiors i Envant. En aquest darrer cas ja sabeu que Antoni Blanes número 13, vos ho recomanem perquè també col·laboren aquí en Ràdio Municipal. Per tant, ja sabeu que podeu anar a Envant i aprofitar aquests bons canviables, bons descomptes del govern de les Illes Balears, i així també pot sortir una mica més barat la vostra compra. Així que, per exemple, en aquest cas el Envant, carrer Antoni Blanes número 13, és un dels llocs on podeu anar a fer les vostres compres i, com dic, en aquest cas tenir també aquesta possibilitat de tenir aquests descomptes de les Illes Balears, si no les heu exhaurit, evidentment, amb el vostre DNI, que diguem dit d'aquesta manera, que és així com funciona.

0: que algú me demana puc comprar amb el DNI, evidentment no me referia que els bons descompte funcionen com han funcionat altres campanyes, que cada persona, i per allò de tenir evidentment una manera de saber que no les hagis exaurit, evidentment has de donar el teu número de DNI, o, bueno, número i lletra de combinació de números i lletra de DNI, i bàsicament heu de fer compres superiors el preu establert, que diem, per la campanya. És que no vull dir malament ara, crec que són més de 30 euros o més, crec que és, no m'ho voldria equivocar, és que justament s'ha apagat l'ordenador en aquest cas, i bé, en tot cas el propi comerç vos informaran de com procedir, i aprofit també per explicar-ho tot plegat. Evidentment, per compres de 10 euros no el podeu emprar, heu d'emprar per compres de 30 o més i se vos farà aquest descompte. Recordem que també hi ha altres bons descompte, com per exemple també l'apartat d'alimentació, que en el cas del tall hi havia Can Mauro, que ja la va exaurir en el seu moment, i també després una altra línia que és diferent, que no són aquests bons com a tal, però sí que també uns altres bons descompte, és el de producte local, que en el cas d'Artà, per exemple, he vist per xeixes, perquè crec que en aquest cas no sé si va arribar a mirar la web, però sí que he vist, per exemple, en Pedro Osuna d'aquí d'Artà, és un dels que té o tenia, no sé si encara en té, crec que sí, de bon descompte, en aquest cas de producte local, que és una altra línia, diguem-li així, de descomptes, diguem-li així d'alguna manera, subvencionat pel govern de les Illes Balears. Per tant, bé, com dit sempre, comprau i adquiriu serveis del municipi d'Artà, així també ajudem a l'economia local i en aquest cas això de manera generalitzada, i si a damunt aquí van comprar tenen bon descompte, podreu tenir aquest descompte que pot sortir més barat, però si no, també al cap i de fi en altres llocs que bon, no tinguin el descompte perquè no s'hagin pogut adherir en el seu moment, així també en certa manera, com dic, ajudeu en aquesta economia local, perquè això reverteix en aquest moviment econòmic del nostre municipi, perquè potser la persona que regenta aquell negoci anirà a comprar un altre negoci, i així, etcètera, etcètera, se farà aquesta roda, i per tant, aquesta economia local, i a part de pagar els impostos i demés, i per tant, queda també l'Ajuntament d'Artà, l'Ajuntament d'Artà reverteix en serveis, i per tant, també, al final, bueno, en serveis i coses ja s'entén així, i per tant, al final, és tot això, aquest moviment econòmic que redunda tot plegat en positiu, i per tant, per això us recomanem sempre comprar i o anar, que diem, a empreses del nostre municipi d'Artà, i així ajudar, que diem, en aquests comerços i empreses del nostre municipi. Me diuen que són 20 euros, és que les altres campanyes havia de ser 30 euros o més. I a més el logotip de la web posa surt dins de la bossa, dins del logotip que diem posa la xifra de 30 euros, i per això no ho volia dir malament, però bueno, m'apunten que sí que són compres superiors a 20 euros. En tot cas, en el comerç vos ho explicaran millor, i demanar-ho primer de tot abans de comprar, i allà vos asseguraran 100% com és, i així segur que no hi ha dubte després de possibles malentesos.
1: La locura de sentirme feliz y triste a la vez pensando en la misma persona. Recuerda momentos, caricias entre nosotros y el nudo en la garganta.

I en aquest cas, recordeu que bona vàrem parlar ahir, també abans amb el Valde ho han recordat lògicament, que ja hi ha el programa de festes de Sant Salvador d'Artà, que hi ha aquesta prèvia, diguem-li així, que estan calentint festes aquest cap de setmana. Concretament el sus de que estan calentint el donarà l'hostal de Bellpuig, i diu així, diu: artenenques i artenens, assistiu a la crida de Nostra Llum Primera per anar cercant a Salvadora al monestir de Bellpuig i acompanyant-la fins al santuari de Sant Salvador, cantant Vos sou Nostra Llum Primera. Recordem que és com l'in, no sé si és oficial o no, això ja ho dic jo, però bueno, ve a ser l'in d'Artà, diguem-ne així. Però ja dic, no sé si alguna manera està establert com a oficial o és un poc extraoficial. Tanc parèntesis meu. Diu, duis capells de palma, aquí el parèntesis sí que ho diu, aquí diu, si voleu, decorat al vostre gust, tanca parèntesis, camiseta blanca, molta d'aigua i ganes de fer poble. Diu, ens trobarem a l'antiga estació del tren per partir tots junts. Serà a les 18 hores aquesta partida des de l'antiga estació del tren d'Artà per anar cap a Bellpuig i després pujant cap al santuari de Sant Salvador. Llavors, o entremig, perquè després va lligat una altra cosa posterior, però bueno, a les 19 hores hi ha la inauguració de l'exposició El Té del Temps, que diu una sèrie introspectiva d'escultures de Mancio Valiente, romandrà oberta cada dia de 19 hores a les 22 hores, fins al dia 10 d'agost. Serà la sala d'exposicions de Navalesa. I posteriorment, que en certa manera va un poc enllaçat, si me'n nom, aquest com a acte posterior en certa manera s'estal de Bellpuig, hi ha, tot i que com a acte diferent, si me'n nom, hi ha la Tremolada, aquesta proposta que s'ha anomenat així enguany, que diu la batucada Tremolartà, aquesta batucada artenca, com ja sabeu, encén el preludi de les festes, música a càrrec dels artenans, això ho dic jo, l'artenans, però bé, Hugo Cobo, Felip Gili i el DJ Josep Bernat, que si per el que he vist en el logo és el qui ha fet aquest disseny del programa de festes digital. Diu, i més amics i convidats, en format live set. Ara ja sabeu que avui en dia quasi totes aquests anglicismes. Diu, hi haurà menjar a càrrec de les tres forquetes, això sí, penseu dur els vostres tassons reutilitzables. Serà, atenció, la plaça de l'Ajuntament. Entenc que serà una vegada ja s'està de Bellpuig, hagi pujat a Sant Salvador i hagi acabat, després la gent pot baixar fins a anar en aquesta, i per enllaçar en certa manera amb aquesta festa de la Tremolada, i així dur un poc aquest itinerari en certa manera. No està escrit aquí que sigui així, però sé que se va comentar alguna cosa en aquest sentit a la comissió de festes i per tant ho trillat d'aquesta manera. Així que aquest dissabte 25 a les 18 hores s'estal de Bellpuig, partir d'antiga estació del tren per anar a Bellpuig i després fins al santuari de Sant Salvador. A les 19 hores inauguració de l'exposició El Té del Temps a la sala d'exposicions de la Vallesa, i a les 21 hores Tremolada a la plaça de l'Ajuntament. Llavors, aquest diumenge 26, l'endemà, també dins de l'Enclantim Festes, recordam aquest concert al Santuari Sant Salvador, a càrrec de Manu Guix, el cantant i pianista, amb acústic i amb el grup taloner Baba Josifà, que presentarà el seu primer àlbum Punt de Partida. Les entrades es poden adquirir a través de tiqueti.com, com ja sabeu, ja fa temps que s'han venut ja, de fet, bastantes entrades, i també se poden fer a la taquilla, se poden comprar, que diem, a la taquilla del Teatre d'Artà els dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juliol. És a dir, per exemple, avui mateix, demà i passat demà, per exemple. Els dies 15, 16 i 17, lògicament, ja estan passats. Però, bueno, com així ho diu aquí, així ho he llegit. De les 9 a les 21 hores, horari habitual, si més no, de la taquilla al teatre. I si no hi podeu anar dins aquest horari, recordeu, també tiqueti.com, cercau l'esdeveniment que diuen com a tal, el concert com a tal, i podeu comprar les entrades, en aquest cas, en format digital. El concert en si serà, com dic, dia 26, a les 21 hores, al Santuari de Sant Salvador, amb un preu de 12 euros. I llavors també, tancant aquest Enclantim Festes, el dilluns 27 de juliol, a les 19 hores, exhibició de gimnàstica artística, poliesportiu, una caragal.
Llavors, jo sí que com a inici pròpiament de la festa en si mateix, dimecres qui ve, dia 29 de juliol, a les 21:45, la sortida de l'Escola de Xemies, des de l'Escola de Música fins a la plaça de l'Ajuntament. Llavors, a les 22 hores, horaris sempre aproximats, en aquest cas, acte inaugural de les festes, amb el ball del Cac Grossos i la música de l'Escola de Xemies de l'Escola Municipal de Música d'Artà. Enguany, pregó d'inici, les festes, com hem parlat abans, a càrrec d'Art de la Palma, aquesta associació, i Coet Boiet serà, com no, la plaça de l'Ajuntament. I, posteriorment, en aquest cas sempre sol posar a les 10:15, però, bueno, una vegada acabat el pregó i haver retirat tot el que s'ha de retirar i de més, donarà inici aquest correfocs en càrrec del Dimoni de Sant Gonxó i el JJ Gerdans, juntament amb la batucada Tremol d'Artà. Diu, duis la roba adequada per aquest tipus d'acte. En aquest cas també a la web, per exemple, hi podeu veure aquest mapa interactiu que se veu pels diferents carrers on passarà. Sortiran des del plaça d'Ajuntament, aniran per aquest petit tram, diguem-li així, del carrer Rafael Blanes, pel costat, diguem-li així, de l'As de Copes, que diem popularment, girant per l'altre costat de l'Ajuntament, pel carrer, bueno, i un poc més a baix, que diem pel carrer del Sol, fent tot el carrer del Sol, fins a arribar al carrer Josep Sancho de Jordana, després fent una mica de zigzag, diguem-ne així, pujaran pel carrer de la Parròquia, fins a arribar al carrer Figueretes, bàsicament a l'alçada de vora l'Iglesi,

se sortia des de Nebulosa fins i tot, aquests dimonis de foc. Això estic parlant de fa, crec que 30 anys o cosa així, estic tirant a la pedrada i fins i tot no sé si m'aquest curt. Però bé, això fa molt d'anys sortien des de Nebulosa, o d'aquelles zones, si més no. Però sí que d'això, de fa ja bastant d'anys que surten i acaben al plaça d'Ajuntament. I així tot també solien fer un recorregut un poc cap a baix, amb diversos anys, per algun carrer sense ficar-se del tot per les festes, perquè evidentment té el seu perill si hi ha aglutinació de gent, i supos que per aquest motiu hi ha altres que ja de fa uns anys llargs, salvant els anys de la pandèmia i demés, lògicament, que sí que se fa aquesta part, diguem-li, alta a l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, des de l'Ajuntament fins a l'Iglesi, per entendre-nos així, i tornar a baixar fins a l'Ajuntament. Seria un poc el rom ràpid dit d'aquesta manera. Per tant, bé, això és una mica aquest inici de festes, en aquest cas del dimecres 29 de juliol, abans ja hem comentat aquesta en Clantín Festes. Després, el dijous dia 30 de juliol, i ja van fer un repàs a nivell de titulars i ho tornen fet perquè també ja són les 7, veig. Dijous dia 30, final de la categoria Escola de Torneig de Tenis, festa final de curs de l'Escola d'Estiu a la plaça Conqueridor, futbol 7, 14, 18 anys, la Coventada, que en aquest cas dia 30 de juliol, la tercera edició d'aquest concurs de l'Atlas Coventa, més picant del Llevant, amb música en directe, també final de la categoria sènior del Torneig de Tenis, inauguració de l'exposició Fer Sorgir de Fina Massanet, dia 31, matí mogut a la residència, futbol 7 de 12-14 anys, festa infantil tipi-tipi-top, jornada de reggae, l'amfiteatre Nebulosa, itinerari de les cultures Miquel Sarasate, el bingo familiar musical, que també ja fa alguns anys que sortim amb aquestes coses també interessants, i la festa blanca, després dia 1 d'agost, vermut en sa banda, gran verbena i mercat tard. Dia 2, el volei 4x4, el boti-boti, castellers de llevant, exposició de mitja de la pintura, torneig d'escats, ball en línia, BTT, verbena camp, rumint moltíssim, cada dia després aniran recordant una mica. Dilluns dia 3, futbol 7 de 6 a 11 anys, cucanyes, com sempre el de plaça Maixando, balançar bonat i jocs infantils, lliurament de trofeus de billar i petanca, zumba, poes art, en aquest cas l'afrontació de l'associació, que se recupera en aquest cas una passa important, supos que intentarem xerrar-ne un dia també en qüestió, cursa popular, també que no pot faltar després de tantíssim d'anys, després dia 4, voleibol, psico, gincana bruta, mostra productes d'art i autoconsum, aquestes coses que també vos recomanem, per cert, que ja se va fer fa uns anys i se recupera, un trop certament interessant. Torneig de darts i concurs de menjar síndria. Després dia 5, futbol 7, més de 18 anys, cercavila per la part baixa del poble, prova híbrida de força per parelles, voleibol, sopar de fresca i pitxorines i gran castell de focs artificials. Dia 6, cercavila per la part alta, festa holi, eucaristia i gran verbena monumental. I dia 7, circuit ciclista, futbol 7 femení, ball de la cisterna, bé, eucaristia i ball de la cisterna, festa pagesa i ball obert i gran traca de fi de festa.

I passàvem a la informació meteorològica, quan són les de 9 i 6 minuts. Tenim Vallès Meteo, cel serè, els actuïts de la temperatura, 31,4 graus centígraus. Diu calor, sensació tèrmica de 34 graus. Veiem aquesta diferència de 3 graus de sensació, de més sensació que temperatura real, però tot i així, no sé si diem fora d'aquesta sensació tèrmica d'alguns dies enrere, que ha estat de 50 graus. Per tant, realment, la veritat és que la sensació tèrmica bastant per davall, i de fet se nota. Ja en el dia d'avui, com deia, no fa tanta calor, però això no vol dir que deixi de fer calor. Al Manco la sensació, com dic, més baixa. Tot i que ja n'hi ha, ja bastaria que fes això tot l'estiu. I així tot, si pot fer un polinoiet menys, també millor. Màxima d'avui 34,8, a les 15:23, la mínima 22,9, a les 5:47. Per tant, anem a quedar rondejant el portal més proper, tindríem temperatures entre 23 i 35 graus que han tingut fins ara en el dia d'avui, entre 23 i 35. El vent ara mateix de sud-sud-oest en 6,4 km per hora de ràfegues actualment, per tant, poca cosa. La màxima ràfega d'avui fins ara 20,9, a les 11:51, poc abans de les 12 del migdia, i la màxima ràfega mensual continua la de 57,9 km per hora. Humitat al 52%, la rebada al punt del 20,4 graus, baròmetre 1015,8 hectopascals, tendència baixant a poc. Previsió de l'índex ultraviolat 9,1 i una escala molt alt, per demà 9,6. Pluja continua igual, ja sabeu, 0. El manac sortir del sol de 6:37, posta del sol de 21:08, posta de lluna a les 0:49, sortir de lluna a les 15:30, a les 3:30. Lluna gibosa creixent, un 62% il·luminada.

0: I a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, la predicció pel que queda d'avui, mos diu cel poc anuvolat, 0% de pressió de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dijous 23, cel descobert tot el dia, 0% de pressió de pluja, temperatures possibles entre 22 i 35 graus, per tant, més o manco les temperatures d'avui, realment, poquet més baixa la mínima, si més no. Tot i que la sensació tèmica marca de màxima de 43, per tant, en aquest cas sí que no teníem bastanta diferència, si finalment és així, de la sensació tèmica bastant més alta, segons aquesta predicció, per demà. Però si mos regim per la temperatura real com a tal, sí que diríem que pràcticament com avui. Pel que fa al vent, començaria a l'oest en 5, de matí sud-est en 15, cap vespre sud-est en 10, i darreres hores de l'est en 5. Després, cosa habitual, si no, que sempre sol pujar de cara al dematí i anar baixant cap al final del dia. Normalment, no sempre, però diverses vegades passa. Pel que fa divendres 24, passat demà, començaria amb cel descobert amb un 0% i segona meitat amb poc anuvolat amb un 0. Temperatures possibles 23-34, comparat amb el dia anterior seria pujada d'un grau de mínima i baixada d'un grau de màxima, manca amplitud. Vent de sud-est entorn a 15 km per hora. Passaríem a dissabte 25, en cel anuvolat, 0% de pressió de pluja. Temperatures 24-35, pujada d'un grau tant de mínima com de màxima. Vent començaria a sud en 15 i segona meitat de nord-est en 10. Per tant, aquí una mica variable la direcció. El diumenge 26, aquest dia que vos dèiem i així també podria passar a molts altres indrets només al tard, baixada de cara a diumenge, però bé, anant per parts, intervals de nebulositat per diumenge, possibilitat hores d'ara d'un 40% de possibilitat de pluja, per tant, ja els companys IB3, per exemple, ho deien, possibles gotes, no sé com ho han dit, però algun possible ruixat dispers en alguna zona de les Illes Balears. En el cas d'Artà, de moment tenim un 40%, ja ho veurem. Temperatures entre 21 i 31 graus, aquí està la cosa bàsicament que segurament us interessa a tots. Baixada de 3 graus de mínima i de 4 de màxima respecte al dia anterior, segons les prediccions actuals, sempre si no dèiem el contrari. Vent possible de nord-est en 20, però en ràfegues màximes de 45. Per tant, en certa manera, el resum seria això, diumenge baixada important de temperatures i possibilitat també d'una mica més de vent. Començaria en setmana vinent, dilluns 27, amb intervals de nebulositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures entre 20 i 33 graus, baixada d'un grau de mínima, però pujada de 2 graus de màxima, vent, poca cosa, de l'est en 5. I pel que fa dimarts 28, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 21-33, pujada d'un grau de mínima, vent de sud-est entorn a 15 km per hora. Aquesta és la predicció hores d'ara de l'Agència de Meteorologia, on en resum seria això, aquesta baixada de temperatures de cara a diumenge, el més destacable si més no, possibilitat també d'un poquet de vent, i res per la resta de dies, això, poquetes diferències en quant a les temperatures.
1: La situació dels pacients més vulnerables. Dona a ASC.es.
2: Tengo el don de la palabra, soy un mago en el amor.

I pel que fa al temps, punters, també dona aquesta baixada de temperatures per diumenge, aquí de màxima dona 27 graus. Ja veurem, finalment, ja m'ha resultat baixa, si més no, ja veurem, però bueno, de moment aquesta predicció, en aquest cas, pel que fa al temps, punters. I res, així posem el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres de Radio Horta. Són les de 9 i de 7 minuts d'avui dia 22 de juliol de 2026. Si no, de nou, tornant demà més coses en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal, sense punt 9, sense punt 3 o radiohorta.cat. Com sempre, vos desig molta salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

em diria Joana. Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

s'abatossava i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, somni.

Si hagués nascut dona, seguir-me inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, bastant.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: del club després de tornar del Mundial, on ha arribat al 8 de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic, dirigida per Javier Aguirre. L'ex-segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IV3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que a hores d'ara la plantilla està força equilibrada.
1: Yo creo que traerán un delantero más, creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro, no sé si al final el lateral derecho, si se queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tiene jugadores y tiene la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender. Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, al final Toni también creo que se va a quedar, entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
0: L'Atlètic Balears femení ja ha posat en marxa la pretemporada. Les jugadores dirigides per Miqui Mallans preparant des d'aquesta setmana el nou curs a Segona Federació amb l'objectiu de lluitar per recuperar la categoria perduda. El conjunt blanquiblau, màxim representant del futbol femení balear, afronta una temporada ambiciosa i vol arribar a les millors condicions a l'inici de la competició. Així ho ha explicat el tècnic Miqui Mallans.
2: I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal recupera Carlos Gómez. El jugador torna al conjunt mallorquí després de 3 temporades cedit a l'Alcira, al Valdepeñas i al Còrdoba, i ha signat un contracte per a les dues pròximes campanyes. Carlos afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de fer-se un lloc a la plantilla i assegura que tornar amb més experiència i preparat per aprofitar l'oportunitat és molt bo. Així ho ha explicat avui en declaracions a IV3 Ràdio.
3: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso, y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma, pues requiere el nivel máximo.
0: I bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha estat convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta. L'alè, de només 22 anys, forma part de la llista de 15 jugadors de Chus Mateo per disputar els partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Portugal el 28 d'agost i Grècia el 31. Després de proclamar-se campió del món sub-19 el 2023 i de ser triat per Los Angeles Clippers al darrer draft de la NBA, Miller està a les portes de debutar amb l'absoluta. A més, per altra banda, el Palmer Palma continua perfilant en la plantilla de primera FEB amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, que arriba procedent del Fairmont State Falcons de la Lliga Universitària Nord-Americana. I a la segona FEB, el Clas Bàsquet Sant Antoni dona pràcticament per tancada la plantilla, tot i que encara falta algun anunci oficial. El nou director esportiu considera que l'equip està pràcticament definit per afrontar la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
4: Fins al moment, els purmanyins han anunciat els fitxatges del base Aleix Charo, de l'ala pivot Michael Okafor, Morgan Stilma, de la mateixa posició, i Lamin Dibs, el pivot de Gàmbia. El darrer està anunciat i que arriba del Caja 87, l'equip que va privar de l'ascens al Sant Antoni la temporada passada. Amb 2,08 d'alçada i 29 anys, ha fet una mitjana de 5 punts per partit. Són 4 incorporacions de manera oficial i 4 renovacions. El base Dani de la Rua, els escortes Greg Gant i Kai Johnson i l'ala pivot Rodri Gómez. Segons ha pogut saber IV3, tot i que el club encara no ha donat a conèixer els noms, ja té tancats altres 4 homes i amb 12 jugadors la plantilla estaria ja coberta. Només falta que es vagin fent oficials, però la feina als despatxos ja hauria finalitzat per part de la direcció esportiva que encapçala Jordi Grimau. Amb Boris Valibrea com a nou tècnic a Sapadrera, també conegut a les darreres hores que el Clas Sant Antoni competirà la temporada que ve en el grup B de segona FEB. Els dos grups deixen de denominar-se Oest i Est. La novetat per al Sant Antoni és que en el seu grup, a més dels equips de la zona de Llevant, Catalunya i Aragó, s'afegeixen el Basc Viele i els dos equips de La Rioja, com són el Logro Basket i el Clavijo.
0: I ja per acabar, Nicolau Mir ha estat convocat avui per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. El mallorquí serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final.
5: Gràcies, Joan Gabriel. Una petita aturada i tot d'una continuam amb més informació a l'Informatiu Vespre.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
9: El minut a minut de la jornada, a l'Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5: La vaga dels treballadors del metall convocada a les 12 de la nit de diumenge fins a també la mitjanit de dijous continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha convocat avui hora baixa el comitè de vaga, però la reunió no ha tingut els fruits esperats, tot el contrari. Els sindicats n'han sortit més enfadats que quan hi han entrat.
10: Els representants sindicals pensaven que els havien convocat perquè la conselleria feia de mediadora en el conflicte laboral. La sorpresa, segons ha explicat el responsable de Metall d'UGT, Roberto Serrano, és que era per imposar un servei mínim als quals el sector no està obligat.
11: Igual han hecho nuestra sorpresa cuando lo que hemos llegado así, allí es para que nos lean la cartilla diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
5: I els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir de dia 10 d'agost. L'aturada convocada per Comissions Obreres afectarà tota la plantilla de la concessionària. La UT Portmany reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, la qual consideren deficient i que suposa un risc per a la seguretat.
10: També demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i avanços a la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que durà al pròxim ple municipal l'actualització del preu del plets de la contracta de 2025 i 2026, que inclou la revisió de la retribució salarial dels treballadors.
5: I més de 20.000 persones reclamen que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin manco del salari mínim interprofessional. És una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder-se tramitar. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, diu, d'estar a l'altura del repte.
12: La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
5: Ara els promotors de la iniciativa confien que la mesa del Parlament tramiti la proposta perquè es pugui debatre i aprovar a la Cambra Autonòmica. No hi haurà sopar a la Llesca a Cort, a Palma, però els veïnats es concentraran d'aquí a poc manco de mitja hora a la plaça del centre de Palma. Una nova polèmica a les festes de Can Amunt. Fa dos dies l'Ajuntament va comunicar als col·lectius organitzadors que avui no es podia fer el tradicional sopar a la Llesca. L'associació Brunzit, però, contraataca.
13: Avui, hora baixa, ha penjat a les xarxes socials concentració per denunciar les traves a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats i afegeixen dugues el teu pa amb oli de butxaca. Els organitzadors lamenten que els veïnats de Cort hauran de menjar de drets a l'hora que veuran, diuen els turistes asseguts, pagant una doblerada per sopar.
5: Els organitzadors expliquen que la denegació s'ha fet per telèfon, sense cap canal oficial ni fonament jurídic.
13: Les entitats asseguren que el permís es va tramitar correctament el mes de maig i que es tracta d'una activitat idèntica a la d'anys anteriors, que sí que havien autoritzat. La indignació és majúscula perquè les taules i cadires ja estan col·locades a la plaça des de dilluns. Júlia Fuster és membre de l'associació de veïnats Brunzit.
14: Nosaltres entenem amb això que es prioritza que plaça de Cort, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
5: L'Ajuntament de Palma, per part seva, justifica la negativa, assegurant que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany 89 actes, és un més que en tot l'any passat. Per això s'ha proposat els veïnats fer el sopar a altres indrets manco turístic, com és la plaça Cuadrado. Mercedes Celeste, la regidora, portaveu.
15: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
5: I els 6 infants saragüís que passen l'estiu amb famílies menorquines han estat rebuts al Consell a Vullhora Baixa. Formen part del grup de 36 infants que, gràcies a l'Associació d'Amics del Poble Saragüí de les Balears, participen en el programa Vacances en Pau, que els permetrà ser a l'illa Samat Hoffman fins al mes de setembre.
16: La família d'acollida de Mina és de Sant Lluís. Des del primer moment estaven convençudes de la necessitat de participar i ajudar. I com explica Aïda, una de les mares d'acollida, els petits dubtes que podia haver es varen quedar en res.
17: Los niños muy bien, también teníamos un poquito el miedo de a ver si tenían un poquito de celos al introducir una cuarta persona en casa, un cuarto hijo, y todo lo contrario, muy bien. O sea, los tres tienen su forma de jugar con ella.
16: De fet, els fillets estan encantats amb Amina i reconeixen que va millor del que es pensaven. Ho explica la petita Aisha.
18: Que se comportaría mejor. Bueno, porque no. Nosotros somos peor.
16: El dia a dia de Mina Menorca passa entre l'escola d'estiu i els capvespres de piscina amb la seva família, molt tímida. Diu que s'ho està passant molt bé i reconeix el seu menjar preferit.
18: Me gusta una tortilla con patata y ya está.
16: Ara, segons explica Ida, es tracta d'implicar a més famílies per a que acullin infants sahrauís.
17: Pues que ya no solo que lo que aportamos a personas que igual no pueden disfrutar de entornos como estos de mar, de piscinas, de abundancia o de alimentación un poquito más amplia, sino que nosotros también aprendemos mucho de ellos. Todo lo que ellos nos pueden aportar son cosas que aquí no somos conscientes y que también aportan.
16: Amina i els altres 5 fillets i filletes deixaran Menorca després de l'agost amb una empremta per ells, però també per les famílies amb les que han compartit aquest estiu.
5: La Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora a una llei el concepte de prioritat nacional. El PP i Vox han aprovat els pressupostos que incorporen per primera vegada aquest concepte popularitzat pels d'Abascal.
13: Un principi que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. Es tracta d'una exigència de vots per permetre la governabilitat al PP. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, nega que suposi una distinció segons el color de pell.
19: Ellos la llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
13: La líder del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morant, ha assegurat que és molt trist per als valencians que, per a seu, no es mereix un govern que discrimina una part dels ciutadans.
20: Vemos cómo tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana, que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
13: Morant, que també és ministre de Ciència, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra el pressupost valencià del Tribunal Constitucional quan comprovi que s'inclou el concepte de prioritat nacional.
5: El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, assegurar que és imperatiu arribar a una entesa que es tradueixi en lleis, mesures i recursos econòmics per garantir la seguretat i prosperitat del territori.
13: Paraules de Pedro Sánchez durant la seva visita a les zones afectades a l'incendi de la Mierla a Guadalajara, que continua actiu. Segons el cap de l'executiu, es tracta de l'incendi forestal més gran de la història de Castella-La Mancha.
21: Veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
13: L'incendi ha cremat 32.000 hectàrees i evoluciona de forma favorable. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha recomanat prudència pels forts vents que s'esperen demà.
22: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
5: I en el marc del judici pel cas Kitchen, que s'ha reprès avui, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha demanat la seva absolució i ha acusat el seu número 2 de manipular proves.
13: Segons l'advocat, Fernández Díaz no ha acreditat cap dels delictes que s'atribueixen al seu representat, ja que les úniques proves en què es basen són els missatges que ha qualificat de manipulat i que va aportar el número 2 de l'exministre Francisco Martínez a l'objectiu d'incriminar-lo en l'operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
5: I la Comissió Europea pren nota de la denúncia presentada per l'expresident de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, contra Espanya per no aplicar de manera immediata la llei d'amnistia.
13: A la denúncia, la defensa de Puigdemont acusa Espanya d'incomplir el dret europeu per la negativa del Tribunal de Comptes d'aplicar la sentència europea. A més, demana obrir contra Espanya el procediment d'infracció previst per la Unió en cas d'incompliment d'una sentència.
5: I presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys detingut per presumptament haver assassinat la seva dona de 45 a Alameda de la Sagra, a Toledo.
13: Com a mesura cautelar, l'home tampoc no es pot comunicar en cap dels tres fills de la parella.
5: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. I avui el món de la cultura està de dol perquè ha mort Joan Roca, el baixista d'Antònia Font.

0: Roca tenia només 53 anys i no ha pogut superar una llarga malaltia. Format en contrabaix, clàssic i jazz, va ser un músic d'una gran versatilitat.
1: Va formar part de projectes com Geomètrica, Sardín, Dinamo, Herbos Dolces o Ujazz Quartet i també va col·laborar a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, però el seu nom quedarà per sempre, per damunt de tot, lligat a Antònia Font. L'any 2000 es va incorporar a la banda per gravar Rússia.

0: Després de l'aturada d'Antònia Font l'any 2013, Joan Roca va continuar fent música en Geometrical Sardine.
1: Un projecte de jazz contemporani on va poder explorar una vessant més lliure i experimental, envoltat de músics en qui compartia una gran complicitat. Ho explicava als micròfons d'aquesta casa al programa Mediterràdio, Joan Trias.
2: Com un ànima grupal, no? És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un pendell costat. Pues mira, nosaltres mos passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on...
0: Sentim Joan Roca en conversa amb el nostre company Joan Trias, i amb Geometrical Sardine va compartir molt més que música.
1: També il·lusions, complicitat i una manera d'entendre aquest ofici. El seu amic i company de banda, Jaume Rosselló, el recordarà sempre així. Ens ho explicava als micròfons d'Ivetres.
3: En Joan era inacabable i fins i tot ja sent el que era, podia tenir moltes coses a oferir. I aquí va néixer un dels seus darrers projectes, Geometrical Sardine, que és el que m'ha relacionat amb ell. Era una persona que amb qui mai acabaves una conversa.
0: Però el seu periple musical havia començat molts anys abans.

0: Més enllà d'Antònia Font, Joan Roca va formar part de nombrosos projectes que evidenciaven la seva inquietud musical. Un dels més importants va ser Dinamo, una banda nascuda el 2004 que va fer un mestissatge entre l'ska, el reggae, el rock i els ritmes llatins amb el seu segell d'identitat. Així ho recordava Roca als micròfons de Mediterràdio.
1: Així recordava Joan Roca a Fede Fonsati, que ell és component de Dinamo.
2: Que fue realmente uno de los buenos. Un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético, era extraordinario y muy estoico, admirable, y va a estar en el corazón mío y de la banda de Dinamo para siempre.
1: Entre les mostres de condoles de Joan Miquel Oliver, membre d'Antònia Font, que ha escrit a la xarxa social que la mort del baixista deixa un buit.
3: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.
4: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

cridem velles cançons que encomanen la tristesa, estrenem la nova veu.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
2: Hey, Fonzie.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: get tangled up in me.
1: Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

bo i el palo reposat en bota. A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.